0: zelenej dohody. Cieľom tejto stratégie urýchliť náš prechod na udržateľný potravinový systém, ktorý by mal mať neutrálny alebo pozitívny vplyv na životné prostredie. Zahŕňa niekoľko zásadných opatrení. Zníženie používania chemických pesticídov, hnojív a antibiotík, podporu ekologického poľnohospodárstva a zabezpečenie vysledovateľnosti a transparentnosti potravín. Stratégia sa tak snaží reagovať na zmenu klímy, chrániť biodiverzitu a zlepšovať verejné zdravie. Jej ďalšími cieľmi sú boj proti potravinovým podvodom a zvýšenie odolnosti potravinových systémov voči krízam, ako sú pandémie a klimatické šoky. Hlavnou oporou stratégie je preto systém pravidiel Európskej únie, ktorý sa vzťahuje na celý potravinový reťazec. Tvoria ho prísne predpisy a kontroly v každej fáze. Kľúčovými prvkami sú nariadenie o hygiene potravín, normy týkajúce sa zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, kontroly zdravia rastlín a požiadavky na označovanie potravín. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, zriadený v roku 2002, slúži ako vedecká zložka politiky Európskej únie v danej problematike. Jeho hlavnou úlohou je poskytovať nezávislé vedecké poradenstvo a hodnotenia rizik v oblasti bezpečnosti potravín a krmív. Vyhodnocuje rizika týkajúce sa potravinového reťazca a uverejňuje vedecké stanoviská, na základe ktorých sa vypracúvajú právne predpisy a politiky únie. Úzko spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi pre bezpečnosť potravín, čím posilňuje jednotný prístup k posudzovaniu a oznamovaniu rizik v celej Európskej únii. Navrhované opatrenia skúmajú výbory Európskeho parlamentu, pričom zabezpečujú ich súlad s najprísnejšími bezpečnostnými normami a chránia záujmy spotrebiteľov. Jedným z takýchto výborov je aj Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Bezpečnosť potravín v Európskej únii si vyžaduje plné zapojenie zákonodarcov, vedcov, výrobcov potravín aj spotrebiteľov. Únia stanovuje prísne normy a podporuje kultúru bezpečnosti a zodpovednosti. Vďaka tomu je vzorom pre ostatné krajiny a zaisťuje, že potraviny na našich tanieroch sú bezpečné, výživné a vyrobené udržateľným spôsobom. Počúvali ste podcast o tom, ako Európska únia zaisťuje bezpečnosť našich potravín. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Rádiu.
1: Európska filmová cena diváků Lux 2025. Vítězem Evropské filmové ceny diváků Lux za rok 2025 se stal snímek Kočičí Odysea. Dalšími čtyřmi finalisty byly snímky Animal, Daome, Odposlechy a Julie mlčí. Kočičí Odysea je animovaný fantasy snímek, který režíroval lotyšský filmař Gintz Zilbalodis. Vypadá to, že nastal konec světa. Kočka je samotářské zvíře, ale protože její domov zničila velká povodeň, najde útočiště na lodi spolu se skupinou dalších zvířat a musí se mezi ně navzdory všem rozdílům začlenit. Na osamělé lodi se všichni vyrovnávají s výzvami, které sebou přizpůsobení tomuto novému světu nese. Snímek Kočičí Odysea měl premiéru v roce 2024 na filmovém festivalu v Cannes v sekci Un certain regard. Na 97. ročníku cen filmové akademie získal Oscara za nejlepší animovaný film. A v téže kategorii zvítězil také na Zlatých glóbech. Pětice snímků se promítala na plátnech po celé Evropě a diváci pro ně mohli hlasovat. O konečném pořadí rozhodla kombinace hlasů od diváků a poslanců Evropského parlamentu, přičemž výsledky každé z obou skupin měly stejnou váhu. Cena diváků Lux dává prostor snímkům, které se zamýšlejí nad sociálními nebo politickými tématy. Klade si za cíl zvýšit povědomí o evropských problémech v sociální, politické a kulturní oblasti. Tento podcast vám přináší Europarl Radio. internetové rádio Evropského parlamentu.
2: Få har lyckats kombinera ett konstnärskap med en politisk karriär som Melina Mercouri. Hon var berömd skådespelerska både hemma och internationellt. Efter statskuppen i Grekland 1967 blev hon även politiskt aktiv. Hon reste världen över och fördömde diktaturen och försvarade demokratin. Efter militärjuntans fall blev hon Greklands längst sittande kulturminister och en av grundarna av det grekiska socialdemokratiska partiet PASOK. Hon arbetade outtröttligt för att öka den kulturella medvetenheten i Europa och hennes arbete lever vidare i initiativ som de europeiska kulturhuvudstäderna och Melina Mercouri-stiftelsen. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Här får du höra mer om de män och kvinnor som var med och byggde upp EU och bestämde vad unionen skulle stå för. Det handlar om EUs grundare. Maria Amalia Mercouri föddes 1920 i Greklands huvudstad Aten. Hon studerade teater och blev snabbt en ledande scenskådespelerska. Hennes genombrottsroll kom 1949 i Tennessee Williams pjäs Linje Lusta, varpå hon tilldelades Marika Kotopoli-priset för bästa kvinnliga rollprestation. Hennes första film, Stella, av Mikael Kakoyannis, visades i Cannes 1956. Där mötte hon den amerikanske filmmakaren Jules Dassin, som så småningom blev hennes man och medarbetare. 1960 vann hon priset för bästa kvinnliga huvudroll i Cannes för Aldrig på en söndag, en film som fick 5 Oscars-nomineringar. Den 21 april 1967 under ett gästspel i New York fick hon veta att en grupp arméofficerare hade tagit makten i Grekland och inrättat den grekiska juntan, även känd som överste regimen. Därefter tog hon varje tillfälle i akt att fördöma juntan och upprepade sitt slagord: demokratin kommer att vinna. Under de 7 år som juntan hade makten kampanjade hon över hela världen och krävde att demokratin skulle återinföras. Överstarna fråntog henne hennes grekiska medborgarskap, något som bara stärkte hennes beslutsamhet. Mitt i natten klockan 4 ringde Daily Mail och berättade att man fråntagit mig medborgarskapet. Jag var den första som blev av med det. Halvsovande och på stapplade engelska svarade jag: jag föddes som grekinna. Han föddes som fascist och kommer att dö som fascist. Jag föddes som grekinna och kommer att dö som grekinna. Trots hot och till och med ett mordförsök vacklade aldrig hennes kämparanda. Hon fortsatte sin kamp i tal, på konserter och i intervjuer tills demokratin återupprättades 1974. Tillbaka i Grekland var Mercouri med och grundade det grekiska socialdemokratiska partiet PASOK och valdes in i parlamentet 1977. När PASOK vann valet 1981 blev hon kulturminister. Hon var den första kvinnan på den posten och satt längst som kulturminister i Greklands historia. Hon revolutionerade kulturlivet med gratis museer, kulturarvsutbildning och stora projekt som Museet för bysantinsk kultur i Thessaloniki. Hon inledde också sin berömda kampanj för att få Parthenon-skulpturerna återbördade från British Museum till Grekland.
3: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
2: Vad betyder Shakespeare för England? St. Paul's katedralen. Vad betyder Taj Mahal-mausoleet för Indien? Vad betyder målningarna i Sixtinska kapellet för Italien? Parthenon-skulpturerna är vår stolthet. De är vår identitet. Det är vår tids länk till Greklands största förtjänster. De är synonyma med vår tids begrepp, demokrati och frihet. Hennes mest bestående insats på EU-nivå var de europeiska kulturhuvudstäderna. Aten blev den första kulturhuvudstaden 1985 efter att Mercouri övertalade EUs kulturministrar att ge mer plats åt kulturen i EU. Hon förbättrade också de kulturella förbindelserna med länderna på andra sidan järnridån. I början av 1990-talet kombinerade hon återigen skådespeleri med politik. När Pasok kom till makten igen 1993 återupptog hon sin roll som kulturminister och då med ett starkt engagemang för att göra kulturen en del av utbildningen. Melina Mercouri dog 1994 i New York. Hon gav sin begravning med samma hedersbetygelse som ges för premiärministrar. Ett bevis för det grekiska folkets djupa tillgivenhet mot henne. Idag lever hennes idéer vidare i Melina Mercouri-stiftelsen som främjar grekisk kultur över hela världen. Sedan 2007 har stiftelsen varje år delat ut Melina Mercouris teaterpris till en ung skådespelerska. Med priset följer även Melina-broschen som gått från en vinnare till en annan och håller hennes anda vid liv på scenen. För Melina Mercouri handlade det aldrig om titlar eller utmärkelser. Det handlade om kärlek. Hennes kärlek till Grekland och den kärlek hon fick tillbaka. Hennes röst och vision har aldrig upphört att inspirera. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
4: Nos últimos anos, a União Europeia e os seus Estados-membros têm sido alvo de coerção económica deliberada. Tal implica a utilização de instrumentos económicos, como restrições comerciais, boicotes ou discriminação administrativa para alcançar objetivos políticos. A coerção tornou-se um problema político e económico cada vez mais grave para a União Europeia. Infelizmente, está em grande medida fora do âmbito da Organização Mundial do Comércio, devido à sua natureza informal e dissimulada, e até há muito pouco tempo, a União não dispunha de qualquer instrumento jurídico para lhe dar resposta. O Parlamento Europeu e vários Estados-membros manifestaram pela primeira vez preocupações quanto à coerção económica em 2020. A Comissão partilhava estas preocupações e atendeu ao apelo do Parlamento para a adoção de novas medidas a fim de abordar a questão. Tal resultou numa declaração conjunta da Comissão, do Conselho e do Parlamento sobre um instrumento para prevenir e neutralizar a ação coerciva por parte de países terceiros, que foi publicada juntamente com o regulamento revisto relativo ao cumprimento das regras do comércio internacional. Em dezembro de 2021, a Comissão publicou uma proposta de instrumento anticoerção que permitiria à União Europeia responder mais eficazmente a esses desafios à escala mundial. Na sua proposta, a Comissão definiu a coerção económica como a interferência nas escolhas soberanas legítimas da União ou de um Estado-membro, procurando impedir ou obter a cessação, a alteração ou a adoção de um determinado ato pela União ou por um Estado-membro, aplicando ou ameaçando aplicar medidas que afetem o comércio ou o investimento. Analisemos um exemplo concreto. Em novembro de 2021, foi aberto um gabinete de representantes de Taiwan em Vilnius, na Lituânia. A escolha do nome, referindo-se a Taiwan em vez de Taipei, foi considerada por Pequim como uma violação do seu princípio Uma Só China, segundo o qual existe uma China e Taiwan faz parte dela. Este incidente diplomático causou uma enorme fricção com a China. O governo da Lituânia tem sido principalmente alvo de restrições comerciais, bem como as empresas lituanas, através de boicotes públicos em geral, com a China a reduzir as importações oriundas deste país europeu em quase 90%. Outras ações incluíram a discriminação administrativa, bem como restrições ao investimento e ao turismo. Uma das mais dramáticas medidas aplicadas foi a exclusão da Lituânia do sistema aduaneiro chinês. Consequentemente, os exportadores lituanos deixaram de poder apresentar a sua documentação aduaneira. As remessas não foram desalfandegadas para efeitos de entrada e de importação e os contratos comerciais não foram renovados. Depois de o seu embargo à exportação não ter alterado a posição de Vilnius, a China intensificou as suas medidas, alertando as empresas que adquiriram produtos ou inputs da Lituânia de que também poderiam ser visadas. Alguns meses mais tarde, empresas alemãs comunicaram que tinham sido afetadas por estas sanções secundárias. Uma característica distinta da coerção é o facto de se passar nos bastidores. O Estado raramente reconhece a aplicação de medidas ou as ligações entre estas e os interesses percepcionados do país, o que torna muito difícil ou mesmo impossível contestar estas práticas em fóruns como a Organização Mundial do Comércio. Embora não se destine especificamente à China, este novo instrumento anticoerção visa ajudar a União Europeia a dar resposta a desafios semelhantes aos que se descrevem neste exemplo. O O que diz um instrumento anti-coerção? O texto adotado pelo Conselho e pelo Parlamento define claramente a coerção económica e permite que a União Europeia atue nos casos em que um país terceiro ameaça aplicar medidas coercivas. Prevê igualmente prazos para a ação da União ao abrigo do instrumento, incluindo a resposta à coerção. Ficou acordado que o Conselho determinaria formalmente, por maioria qualificada, a existência de coerção com base numa proposta da Comissão e nas provas recolhidas. A Comissão disporá de competências de execução para decidir sobre contramedidas. Qualquer resposta deve ser proporcional aos danos causados e em conformidade com as regras internacionais. Por último, a União Europeia poderá agora solicitar que o país terceiro envolvido repare os danos causados pelas suas práticas de coerção económica. O presidente da Comissão do Comércio Internacional, Bernd Lange, afirmou na sessão plenária de outubro de 2023.
5: We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth.
4: Dispomos agora de um instrumento eficaz e contundente. Não é brincadeira, é para levar muito a sério. Por vezes é necessário pôr as garras de fora, mesmo que não sirvam para retaliar no dia-a-dia. Como tal, está claro que este instrumento é para utilizar como último recurso. Queremos realmente evitar a coerção. Queremos poder comunicar com os nossos parceiros comerciais para resolver problemas. Mas se tal não for possível, no fim de contas, temos a possibilidade de defender os nossos interesses económicos através deste instrumento. Graças ao novo instrumento anti-coerção, os Estados-membros dispõem agora de meios jurídicos para combater as medidas coercivas exercidas por países terceiros, um instrumento fundamental face à geopolítica cada vez mais assertiva.